Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes Música Nit.
1: No, aquesta nit, amor.

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar.
2: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu? Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita, un toquito de siesta y fiesta.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: Aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Daniela Guillén ho ha aconseguit. La lloretenca ha fet història aquest cap de setmana en ser la primera espanyola que es proclama campiona del món de motocross.

0: Daniela Guillén ha corregut l'última prova del Mundial a Darwin, Austràlia, on arribava com a líder amb un marge de 6 punts. Abans de marxar ens deia als micròfons de la ràdio que no volia avançar esdeveniments, però que tenia bones sensacions, unes sensacions que s'han fet realitat. Ella ho sabia i ho ha demostrat. Aquest dissabte i diumenge ha aconseguit un doblet que li ha permès aixecar la Copa de Campiona del Món. Avui sentirem les valoracions que en fa, tot i que quan torni a ser Lloret l'entrevistarem des d'aquí la ràdio àmpliament. I també en farem valoracions avui amb un representant de la Federació Catalana de Motociclisme, el també lloretenc Raül Costa, i amb el regidor d'Esports, Frederic Guic. Obrim amb aquesta bona notícia el bon dia, bona hora d'avui. Des d'aquí, felicitar fortament a la Daniela. Som a dilluns 21 de setembre. Molt bon dia a tothom. Benvinguts al bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret. I saludem també en Josep Altafulla, que ens avança la resta de contingut. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Aquest diumenge s'ha presentat l'executiva local d'Aliança Catalana Lloret de Mar. Ens en donarà els detalls la presidenta comarcal de la formació, la lloretenca Sònia Massa. Amb el regidor de Mobilitat, Joan Escalona, sabrem com ha anat la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Lloret de Mar. Tot i que les activitats s'han acabat, recordem que ben bé fins demà el transport públic és gratuït. I aquest diumenge se celebra, aquest pròxim diumenge, una nova edició de la popular marxa de la platja de les platges del Xinoxano, i en volem parlar amb un dels representants de l'entitat, Carles Carbonell. Tancarem el bon dia, bona hora, fent un repàs dels resultats més destacats esportius del cap de setmana.
0: Doncs tot això és el que us explicarem al llarg de la propera hora. També sabrem quina és la previsió meteorològica per aquest dilluns i pel que queda per la setmana que tenim per endavant, i farem un repàs de l'actualitat general. Comencem el bon dia, bona hora amb Marc Vilamajor, Marc Diva, i aquí en directe, acompanyant-vos des d'ara i fins les 9, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 3 del matí, saludem en Xavi Segura, que ens fa arribar amb tot detall la previsió del temps per saber com es presenta aquest dilluns i la resta de setmana. Xavi, bon dia.
1: Bon dia. Arrenca una setmana marcada pel canvi d'estació. Recordem que dimecres a la matinada arribarà oficialment la tardor astronòmica, però pel que fa al temps no hi haurà cap canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló, que s'ha començat a instal·lar a casa nostra aquest passat cap de setmana i, per tant, tindrem jornades per aprofitar sol radiant, sense pràcticament matisos. Només pot aparèixer algun núvol baix molt testimonial i sense més conseqüències. No es veuen pluges a la vista, almenys fins a principis de la setmana vinent, per tant, jornades molt i molt plàcides i amb unes temperatures que avui repunten. De fet, avui hi haurà un pic càlid a molts punts del país, també aquí a la selva marítima. Per tant, l'ambient serà càlid al centre del dia, una màxima que pot fregar o fins i tot assolir localment els 30 graus, això sí, partint d'una matinada i primeres hores ben fresques, i de fet aquesta serà la tònica dels pròxims dies. Ens haurem de vestir per capes perquè a les nits, a les primeres hores del matí, continuarà aquest ambient fresc i en canvi els migdies seran càlids, petites pujades i baixades i de moment sense cap calorada ni extrems importants a la vista. Per tant, tots els ingredients de l'anticicló. A partir de dimecres arriba la tardor, això sí, amb migdies amb regust d'estiuet. I ja diem, fins la setmana que ve no es veuen canvis importants a la vista.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs seguirem amb aquesta temperatura i amb aquest ambient aquí a Lloret. Ara mateix, el dilluns, el comencem amb una temperatura de 19 graus i la humitat que se situa al 76%. Del matí, moment ara de posar-nos al dia de l'actualitat general. Què diuen els diaris, Josep?
2: Doncs aquestes són les notícies que encapçalen les primeres planes de les següents publicacions. Són, per exemple, Diari de Girona, que destaca en primera plana que la gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei. També llegim que Girona perd els fons europeus pels jardins de les Pedreres i que un 20% de les atencions a la primària gironina ja es fa per canals digitals. L'apartat d'esports també es fa ressò que Daniela Guillén fa història guanyant el primer títol mundial. Això pel que fa al Diari de Girona, el diari Ara, amb un petit requadre, declaracions de Pedro Sánchez, diu que governarà fins al 2031 i més enllà. Amb grans titulars, desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. I a peu de plana, l'oposició a ampliar l'aeroport agafa força al carrer i el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. El diari La Razón. Els ciutadans de Ceuta tornen a sortir al carrer per exigir solucions al govern. En grans titulars, Moncloa va frenar a l'agost la visita del comissari d'immigració de la Unió Europea. I també es fa ressò a La Razón que Merz descarta dimitir després d'una altra desfeta electoral de la CDU. El diari El País destaca que l'ascens de l'ultradreta posa contra les cordes a Merz i que Rabat blinda la frontera a Ceuta amb vigílies de les seves legislatives. El diari El Mundo. Les donacions al PSOE cauen a plom el primer any després de Cerdán. I també es fa ressò de la ultradreta que s'imposa a Alemanya. El diari La Vanguardia. En aquesta línia, Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. També llegim en bateria de titulars que Sánchez apel·la al vot català per frenar la involució del Partit Popular i Vox. Feijóo crida Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre i Ucraïna ataca el cor.

0: cor de Rússia en eleccions. A El Periódico de Catalunya, aquests són els titulars més rellevants en el dia d'avui. El govern recomprarà edificis que va vendre el 2012. També en fotografia il·lustrativa, pols des de Catalunya. Sánchez posa el PSOE en moda electoral des de la Festa de la Rosa i Feijó col·loca a la Badalona d'Albiol com el millor exemple polític. També a El Periódico de Catalunya es fa ressò que la ultradreta torna a guanyar en un altre estat alemany i Merz perd Berlín. Més diaris de generalistes a l'ABC en primera plana i en grans titulars. Álvarez va contractar a un conseguidor marroquí en plena invasió a Ceuta. I a peu de plana, el PSOE rebrà la seva primera imputació de la trama a Leire després d'una nova citació de l'advocat del partit. Aquests són els titulars més rellevants de la premsa escrita en el dia d'avui.
1: I als portals digitals, què diuen? Doncs ho repassem tot seguit. En el cas de l'Agència Catalana de Notícies, el titular principal és que la recaptació per l'impost de successions i donacions puja un 32% pel preu de l'habitatge i la bonança bursària. Gairebé dues de cada tres liquidacions de successions acaben sense cap import a pagar. També es fa ressò que l'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany mentre la CDU s'enfonsa i l'esquerra guanya a Berlín. I en plana cultural, Refri i Gris Jordana s'amaga enrere l'èxit de La Bola Negra. La pel·lícula enganxa d'una forma molt emocional, diu l'ACN. El productor català signa la banda sonora del film dels Javis i la directora de fotografia s'ocupa de la imatge. També en plana cultural, Pol Vinyes publica No ets especial, un assaig que reflexiona sobre l'ideal contemporani per excel·lència a través de múltiples punts de vista. Pel que fa al 3Cat Info, la notícia més destacada és que Amazon, de nou sota el focus per la Dana, prova una nova estratègia per esquivar responsabilitats. També es fa ressò, tot i que amb un titular més petitó, de la situació a Alemanya. La CDU de Merz és foragitada d'un parlament regional a Alemanya on l'extrema dreta arrasa. Llargues cues a l'AP7 a Sant Cugat per un accident i a la ronda de dalt per l'avaria d'un camió. I també llegim en el 3Cat que el partit de Vladimir Putin revalida sense sorpreses la majoria absoluta al Parlament rus. Pel que fa a la plana esportiva, la notícia més destacada és que la Provitola torpedina el Barça i dona la Supercopa al Joventut. Estem parlant de bàsquet masculí. El resultat va ser de 101 a 87. I hem de dir que, malauradament, a la pàgina principal dels esports del 3Cat no s'hi diu res, però volem recordar-ho. Daniela Guillén acaba de fer història. La lloretenca s'ha proclamat campiona del món de motocross i és la primera espanyola en aconseguir-ho. Ara mateix, 8 i 10.
2: Nova Ràdio Lloret. Cartelleria digital de Víctor So. El canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
3: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai... La teva connexió. Fitel Network. Mai...
5: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de

0: Recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
2: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
3: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Un minut i arribarem a un quart de 9 del matí i avui comencem el primer bon dia, bona hora de la setmana amb molta alegria, molt contents i contentes, perquè Daniela Guillén ha fet història aquest cap de setmana. La lliuretenca és la primera espanyola en proclamar-se campiona del món de motocross.
2: Daniela Guillén ha corregut l'última prova del Mundial a Darwin, on arribava com a líder amb un marge de 6 punts. I les bones sensacions que tenia s'han complert i ha aconseguit un doblet que li ha permès aixecar la Copa de Campiona del Món.
1: A la primera mànega disputada dissabte, Daniela Guillén va aconseguir una victòria molt important per ampliar el marge al capdavant de la classificació. La seva principal rival pel títol, Chiara Fontanesi, va acabar quarta i la diferència entre totes dues va passar dels 6 als 13 punts.
2: Ahir diumenge, en la segona i definitiva mànega, la lloretenca va tornar a demostrar per què ha estat una de les grans protagonistes de la temporada. Tot i començar en cinquena posició, va remuntar ben bé fins a situar-se al capdavant de la cursa.
1: Així doncs, la pilot de Lloret ha acabat el Mundial amb 233 punts, 24 més que la segona, Chiara Fontanesi, mentre que Lotte Van Drunen ha acabat tercera amb 177 punts. Escoltem les valoracions que feia Daniela Guillén.
3: Fin de semana acabado aquí en Australia, última prueba del Mundial. Veníamos con 6 puntos de ventaja. Ayer, el sábado, pudimos coger unos cuantos más y tener 13 para hoy. Y bueno, hoy la verdad que podía haber yendo a contar puntos, pero quería ganar la carrera y he salido un poquito mal. He tirado con mi ritmo, con cuidado sobre todo de no caerme y al final pues pasar a todas las pilotos y acabar primera en la carrera. Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta, porque al final vienes de unos años muy difíciles, quedando segunda y tercera muchos años y al final conseguirlo pues cuesta asimilarlo, pero bueno, la verdad que sobre todo dar las gracias a todo el mundo que ha estado detrás mío desde bien pequeña. Ha habido momentos difíciles y he podido salir adelante y creo que eso pues dice un poco de mí, ¿no? Que quiero luchar por mis sueños, conseguir lo que quiero y lo hemos hecho. Así que nada, de dar las gracias a todo el mundo. Podría estar horas diciendo nombres, pero nada, gracias y nada, esto es también por vosotros.
1: La qualitat no és molt bona, però són declaracions agafades a Daniela Guillén just acabar la cursa i valia la pena escoltar-la, sempre tan centrada i amb les idees tan clares. A nosaltres, els propers dies, quan ja sigui aquí altra vegada, perquè ara recordem estar a Austràlia, l'entrevistarem de ben segur i la podrem felicitar en persona. Recordem que Daniela Guillén va pujar una moto per primera vegada amb només 3 anys i de seguida va tenir clar que allò era el que més l'apassionava. 17 anys després acaba de complir un somni.
2: La lloretenca havia estat subcampiona del món els anys 2023 i 2024 i tercera el 2025. Aquest 2026, finalment, ha aconseguit pujar al graó més alt.
1: Doncs, com dic, aviat parlarem amb Daniela Guillén quan hagi tornat a casa, però avui volem valorar la cursa amb el també lloretenc Raül Costa com a membre de la Junta de la Federació de Motociclisme, la Federació Catalana. Raül, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com heu rebut la notícia des de la federació?
4: Pues imagina tu, vull dir, amb un goig i una alegria i, bueno, molt contents, extremadament contents. Ahir va ser un dia molt important pels de Lloret i per la federació, perquè no només la Daniela, sinó que hi ha hagut altra gent, altres pilots catalans bastant, que han aconseguit enguany els campionats del món. Però, bueno, en aquest cas, parlem de la Daniela, contentíssims, l'estàvem seguint, bueno, ja ho esperàvem, la cursa d'Austràlia, arribava amb 6 punts d'avantatge i va guanyar les dues curses, les dues mànigues, tant el dissabte com el diumenge. Crec que va fer unes curses extraordinàries, la segona la vam poder veure inclús al vespre per TV3, Esport 3, bé, molt bé, fantàstic, fantàstic, molt contents per ella, per la família, per Lloret, pels lloretencs i per la Federació Catalana, pues ja no cal dir-ho, extremadament contents, extraordinari, va ser un gran dia.
1: Raül, ara que comentes, no?, que ahir es va poder veure la cursa en directe per Esport 3, nosaltres ara, fent un repàs de l'actualitat general, comentàvem que el 3CAT Info, a la secció d'esports, no hi trobem com a notícies destacades aquesta victòria ni cap altra de les que comentes. ens sap greu perquè sempre es prioritza molt el futbol i altres disciplines i això queda en segon terme, però sí que és veritat que el 3CAT estava pendent, estava atents, de fet ho van dir al Telenotícies, tot i que de manera molt breu, i per tant sí que en van estar atents, lamentablement doncs no li fan una mica més de bombo, que és el que creiem que es mereixeria. En tot cas, comentàvem ara això dels altres resultats, i és que en un comunicat el president de la federació, Jordi Pallarès, destacava que cap país del món té 7 campions del món de motociclisme i, per tant, a Catalunya i el motociclisme català ho han aconseguit.
4: Encara tenia afegiria un altre, perquè un equip català ahir va aconseguir guanyar el Vol d'Or de Paul Ricard a França les 24 hores de resistència, que és la millor cursa de resistència del Mundial. I això va ser més tard que el Jordi, el president, fes aquest comunicat, que ja veig que et va arribar, sortosament, dels 7 campionats. Fixa't que el primer que posàvem era la Daniela, vam estar tot el matí pendents, però després encara al vespre, encara, bueno, suposo que avui arreglaran webs i xarxes socials, no ho sé. Mm. Ahir el problema, m'imagino, TV3, és que és diumenge, suposo que la gent treballa, però no crec que sigui igual que els dies de cada dia. Jo, per part d'Esport 3, de TV3, doncs el que sí haig de dir és que en els noticiaris sí que es va parlar de la Lloretenca, el 324 tot el dia, va estar molt bé, i després també el motor a fons, al vespre, també va estar el Xavi Guillén, que és el que ho porta, inclús va parlar dels campionats del món de motocross, del Ferrés i de la Daniela, abans del Mundial de MotoGP, i va estar molt bé, la veritat és que va estar molt bé. No, jo el tema que dius tu, doncs és probable, suposo que avui s'arreglarà, però vaja, jo crec que en tot cas el que és en directe ahir TV3 o Esport3, doncs Déu-n'hi-do, sí, que passa que mai ens sembla prou.
1: En tot cas, Raül, clar, què representa, o sigui, és un resultat que les coses s'estan fent bé des de Catalunya, sí, o per què hi ha tant de nivell?
4: Sí. Bueno, és una mica tot, vull dir, la Daniela no ha conquerit el Mundial de Motocross, el Women MX per Art Encanteri, ja ho heu vist, és una nena que als 3 anys, és una noia, als 3 anys quan era nena, 3-4 anys, ja va començar amb moto, passat per totes les categories, ha sigut el que li ha agradat i ha anat mica en mica escalant el tots els llocs que pertoquen amb una persona que es vol dedicar a això. De petita s'hi ha dedicat, ha continuat amb aquesta afició, aquest gust, tenia clar quan era joveneta que es volia dedicar en el motocross i així ha sigut. Des d'aquí, què podem dir? Almenys des de la federació, pues que és una persona que ha passat, com la majoria dels pilots que tu comentaves, que ahir el Jordi Pallarès va fer la nota dels 7 pilots catalans que han guanyat el campionats del món enguany, i pensa que els campionats, ja t'he dit que encara n'hi afegiríem un altre, però no s'han acabat, encara hi ha campionats que roden que encara tardaran un parell de mesos, i que nosaltres el que sí, a part de que sigui catalana, nosaltres volem remarcar el fet de que hagi passat la Daniela pel centre del rendiment esportiu de Sant Cugat, becada per la Federació de Motociclisme. Allà hi va estar-hi 3 anys. I és una cosa pues, que nosaltres com a federació pues, home, ens satisfà enormement, no? En grau superlatiu, diria jo, perquè clar, una persona que ha passat per allà, que tu has recolzat, que has becat 3 anys, però que ha aprofitat el temps i que ha seguit i que hagi arribat on t'ha arribat, pues, home, és un orgull i una satisfacció per tots, primer per ella, per la família i també pels lloretencs i per la federació.
1: I tant que sí. I el que passa que, clar, també volia preguntar-te, perquè la Daniela té molt clar que ella, el seu futur passa pels Estats Units, diu que allà es viu i es valora molt més aquest esport. Això us sap greu o és que és una realitat contra la que no es pot lluitar, o com ho viviu?
4: Bé, vull dir, home, una mica de greu, pues, així entre cometes, sí, perquè perquè dius, ostres, marxa dels campionats d'aquí, no? Campionat d'Estats Units és només d'Estats Units, però és cert que allà hi ha un altre nivell. Però mira, a la cursa aquesta que es va fer a Austràlia, hi havia una pilot estadounidenca, que allà ho fa molt bé, la Turner, que aquí la Daniela la va guanyar. Vull dir que, bueno, i quan van anar allà, ara fa un mes, em sembla, a finals d'agost, que va fer una prova en allà, o dues, ho va fer-ho molt bé. Bueno, en allà és una altra història, és més professional i fa més temps que es dediquen al motocross, en aquest cas el motocross femení. A veure, no és ni la primera ni serà l'última pilot catalana o espanyola que se'n va d'aquí cap allà. Jo conec bastants de casos que hi han anat, que han fet carrera allà, i passa amb les motos, passa amb el motocross i passa també amb els cotxes i la Fórmula Indy, per exemple, no? Bueno, què hi farem? Vull dir, cada qual és lliure en aquest aspecte. Sí que nosaltres, encara que entre cometes ens sàpiga greu, hem de respectar i hem de valorar la seva decisió, i mira, benvinguda sigui, i que allà li vagi realment molt bé. És una altra història, allà això és veritat, es viu més i està més professionalitzat.
1: I tant, que sí, sempre volem que li vagi bé i n'estarem ben pendents. Raül Costa, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions com a membre de la Junta de la Federació Catalana de Motociclisme. Que vagi molt bé, bon dia.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: I ho valorem també amb el regidor d'Esports de Lloret de Mar, Frederic Guic, bon dia.
5: Molt bon dia, Maria.
1: Què representa en aquest cas per Lloret de Mar aquest resultat tan important assolit per la Daniela Guillén, el fet que hagi fet història?
5: Doncs un orgull, un exemple també per la nostra jovent, un exemple de constància, de lluita, perquè el més fàcil hagués sigut en un esport doncs, minoritari, no gaire agraït, ho deies fa un moment, que no té doncs el renom o el soroll que fa doncs, l'esport de la pilota, i que després de dos subcampionats, una tercera posició, que no defallís la Daniela i que continués lluitant pel seu somni, que era arribar al més alt del podi, arribar a ser campiona del món, doncs personalment crec que és un gran exemple de constància i de lluita pel que en aquest cas la Daniela estima.
1: Se li farà alguna celebració especial, alguna rebuda, no sé, alguna cosa per destacar aquest resultat aquí a Lloret?
5: Sens dubte, sí. Estem en contacte amb ella i amb el seu equip. Ella, si no vaig errat, torna aquest dimecres 23 i estem doncs, ultimant detalls per donar-li la rebuda que cal a tota una campiona del món.
1: Tant que sí, perquè a més ho hem de dir, que per Lloret és un orgull, però és que ella també porta el nom de Lloret amb orgull sempre i fa bandera del seu poble.
5: Sí, sí, el que deia, fa bandera del seu poble, també ho comentaves, és una noia que tot i la seva joventut, només té 20 anys, ha fet un esforç físic, un esforç mental per continuar a l'èlit d'aquest esport tan complicat, perquè sembla que és fàcil el motocross, però ni molt menys és un esport molt físic, molt dur i que requereix una gran concentració, i això, doncs, com deia, és tot un exemple i un orgull per nosaltres que una lloretenca tingui aquestes qualitats per arribar a ser campiona del món.
1: I tant que sí, doncs, en tot cas, a mi no em sembla fàcil, el motocross, però ja entenc el que vols dir. Frederic Guic, regidor d'Esports, estarem atents a veure què és el que es prepara des de Lloret de Mar per rebre aquesta gran campiona, però per ara moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bon dia.
5: A vosaltres, bon dia, Maria.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 2:45 i de la plana esportiva fem un salt a la política, perquè Aliança Catalana ha presentat la seva executiva local a Lloret de Mar. Ho ha fet aquest diumenge al vespre en un acte a la terrassa de l'Àtics La Carpa.
2: L'executiva treballa per crear una candidatura de cara a les eleccions municipals de l'any que ve.
1: En parlem amb la presidenta comarcal d'Aliança Catalana a la Selva, la lloretenca Sònia Massa. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Qui forma part de l'executiva que es va presentar ahir diumenge?
6: Doncs l'executiva local que vam presentar ahir està formada per en Tito Codina com a president, l'Estefi Planelles n'és la secretària local i en Raül Soler és el tresorer. És l'equip que assumeix el repte d'implantar i consolidar el projecte Aliança Catalana Lloret, però estan recolzats per molts més lloretencs que volen un Lloret millor.
1: Com va anar la presentació d'ahir?
6: Molt bé, la veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint Aliança Catalana a Lloret. Ahir ens van acompanyar molts lloretencs a l'acte de presentació del nou comitè i és una resposta que ens anima molt a continuar treballant. Però no només és pel que vam viure ahir, sinó pel que percebem cada dia al carrer del nostre poble. Cada vegada són més els lloretencs que ens aturen, ens encoratgen a presentar la candidatura i ens traslladen les seves preocupacions sobre el municipi. Hi ha moltes ganes de canvi, la veritat, Maria.
1: Per tant, esteu preparant des d'Aliança una candidatura per les municipals del maig de l'any que ve, eh? Podem avançar alguna cosa? Se sap qui serà el candidat-candidata?
6: Encara estem treballant, no podem fer grans avançaments. El que sí que podem dir és que estem treballant, la nostra base és basar-nos en els èxits que s'han aplicat al nostre govern municipal a Ripoll amb la nostra presidenta Silvia Oriols al capdavant, però evidentment els adaptarem a la realitat específica de Lloret. Volem que els recursos municipals dels lloretencs siguin pels lloretencs i no pels nouvinguts, i prioritzar per suposat la millora del municipi i els serveis que rebem.
1: Aquests seran els principals objectius de cara al programa electoral?
6: Sí, treballar per Lloret, pels lloretencs. Sobretot creiem, considerem que tenim un gran problema amb la seguretat als nostres carrers. Hem de fer una gran esmena al canvi a la seguretat dels lloretencs i sobretot treballar per Lloret, per un Lloret millor.
1: Clar, Lloret de Mar té una realitat, entenc que com a Ripoll, de multiculturalisme, de moltes religions. Sempre es treballa des de l'Ajuntament per intentar fomentar la convivència, el bon conviure als carrers del municipi. Com encaixa tot això amb aquest programa en què dieu primer són els d'aquí, no?
6: La convivència no ha de passar per sobre de renunciar als nostres costums. I actualment estem veient que s'està diluint les costums i les tradicions catalanes. I et poso un exemple. A les escoles de Lloret ja no es fan els pastorets. A les escoles de Lloret és menú halal. Llavors creiem que les noves cultures, la multiculturalitat, no ha de passar per diluir la nostra.
1: Com menú halal?
6: A la majoria de les escoles de Lloret no mengen porc. Si et mires els menús de les escoles de Lloret, no hi ha porc.
1: En tot cas, hauríem de aquí mirar-ho detalladament i veure, perquè es treballa molt per oferir menús equilibrats i molt estudiats. No volem ara, amb un pim-pam, doncs, carregar contra això. En tot cas, Sònia, a les eleccions, quin objectiu us marcareu? És a dir, l'objectiu serà acabar governant, entreu de manera més modesta,

0: quan se sàpiga qui és el candidat candidata o qualsevol novetat aquí a la ràdio ho explicarem. Volíem deixar dit que ahir es va fer aquesta presentació de l'executiva local a Lloret de Mar i que Aliança Catalana serà una de les candidatures a les properes eleccions municipals. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 2:15. I en Xavi Segura ja el tenim a punt amb tots els detalls de la previsió meteorològica en una setmana que tot just comencem. Xavi, bon dia.
3: Bon dia. Arrenca una setmana marcada pel canvi d'estació. Recordem que dimecres a la matinada arribarà oficialment la tardor astronòmica, però pel que fa al temps no hi haurà cap canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló que s'ha començat a instal·lar a casa nostra aquest passat cap de setmana i, per tant, tindrem jornades per aprofitar sol radiant sense pràcticament matisos. Només pot aparèixer algun núvol baix molt testimonial i sense més conseqüències. No es veuen pluges a la vista, almenys fins a principis de la setmana vinent, per tant, jornades molt i molt plàcides i amb unes temperatures que avui repunten. De fet, avui hi haurà un pic càlid a molts punts del país, també aquí a la Selva Marítima, i per tant l'ambient serà càlid al centre del dia, una màxima que pot fregar o fins i tot assolir localment els 30 graus, això sí, partint d'una matinada i primeres hores ben fresques, i de fet aquesta serà la tònica dels pròxims dies. Ens haurem de vestir per capes perquè a les nits, a les primeres hores del matí, continuarà aquest ambient fresc i en canvi els migdies seran càlids, tot i que les màximes aniran patint algunes petites pujades i baixades i de moment sense cap calorada ni extrems importants a la vista. Per tant, tots els ingredients de l'anticicló. A partir de dimecres arriba la tardor, això sí, amb migdies amb regust d'estiuet, i ja diem, fins la setmana que ve no es veuen canvis importants a la vista.
0: Moltes gràcies, Xavi, per tota aquesta informació. Ara mateix, aquí a Lloret, la temperatura que ens marca el termòmetre és de 20 graus i la humitat la tenim al 74%.

0: 5 minuts passen de 8:45, moment per l'actualitat general. Josep, comencem amb diaris.
1: Primeres planes dels diaris d'avui que ofereixen les següents informacions. En forma de titulars, Diari de Girona. La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei. També llegim, Girona perd els fons europeus pels jardins de les Pedreres i que un 20% de les atencions a la primària gironina ja es fa per canals digitals. També es fa ressò, Diari de Girona, que Daniela Guillén fa història guanyant el primer títol mundial. El diari Ara, les declaracions del president Pedro Sánchez, diu que governarà fins al 2031 i més enllà. També en titulars, desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. I a peu de plana, l'oposició a ampliar l'aeroport agafa força al carrer i el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. Al diari La Razón, els ciutadans de Ceuta tornen a sortir al carrer per exigir solucions al govern. I en fotografia il·lustrativa, Moncloa va frenar a l'agost la visita del comissari d'immigració de la Unió Europea. El diari El País, l'ascens de l'ultradreta posa contra les cordes a Merz. El diari El Mundo, les donacions al PSOE cauen a plom el primer any després de Cerdán. També es fa ressò d'aquesta marxa de ciutadans de Ceuta reclamant aquest suport per part del govern espanyol. I a La Vanguardia llegim en grans titulars: Alemanya vota als extrems en dos estats i escombra els conservadors. També llegim: Sánchez apel·la al vot català per frenar la involució del Partit Popular i Vox, mentre Feijó crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre. A El Periódico de Catalunya, el gran titular que mana la portada és: el govern recomprarà edificis que va vendre el 2012. També en fotografia il·lustrativa de socialistes i populars, pols des de Catalunya. Finalment, el diari ABC, Álvarez va contractar un conseguidor marroquí.

0: en plena invasió a Ceuta. I a peu de plana, el PSOE rebrà la seva primera imputació de la trama Leire després d'una nova citació a l'advocat del partit.
1: Dels diaris passem als portals digitals i a l'Agència Catalana de Notícies la principal notícia és que la recaptació per l'impost de successions i donacions puja un 32% pel preu de l'habitatge i la bonança bursària. També es fa ressò a la CN que l'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany mentre la CDU s'enfonsa i l'esquerra guanya a Berlín, i en plana cultural Refri i Gris Jordana s'amaguen rere l'èxit de La Bola Negra. A la pel·lícula enganxa d'una forma, diu la CN, molt emocional. El productor català signa la banda sonora del film dels Javis i la directora de fotografia s'ocupa de la imatge. També en plana cultural Pol Vinyes publica No ets especial, un assaig que reflexiona sobre l'ideal contemporani per excel·lència a través de múltiples punts de vista. Pel que fa al 3Cat Info, una notícia compartida és per Alemanya, la CDU de Merz foragitada per primer cop d'un parlament regional on l'extrema dreta guanya, diu el 3Cat, però la notícia principal és per Carlos Mazón, de nou sota els focus per la Dana, prova ara una nova estratègia per esquivar responsabilitats. També es fa ressò al 3Cat de l'etapa decisiva per tractar l'Alzheimer. La recerca mèdica ja permet modificar el curs de la malaltia. I el partit de Vladimir Putin revalida sense sorpreses la majoria absoluta al Parlament rus. Finalment, en la plana esportiva, la notícia destacada de la jornada pel 3Cat és pel bàsquet masculí i en concret per la penya. La Provitola torpedina el Barça i dona la Supercopa al Joventut, resultat de 101 a 87.

0: Bon dia, bona hora.
1: Cinc minuts per tres quarts de nou. Seguim avançant, que tenim encara més coses per explicar-vos. Lloret de Mar ha celebrat la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Durant cinc dies s'han dut a terme diferents activitats encaminades a fomentar una mobilitat més sostenible i també l'ús del passeig marítim pels vianants.
2: El més destacat han estat els concerts i la pedalada d'aquest diumenge a banda dels circuits organitzats pel RAC per als més petits. A més, fins demà, el transport públic és gratuït a Lloret.
1: Al telèfon, el regidor de Mobilitat, Joan Escalona, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: A grans trets, com ha anat la celebració de la Setmana de la Mobilitat?
3: Bé, un any més, molt contents. Hem pogut obrir el passeig als veïns i veïnes, a donar-li un ús diferent, no?, al que és el passeig. I de veritat que les sensacions que hem palpat no?, sobre el terreny, per dir-ho així, doncs molt bé, molt, molt contents.
1: Una de les activitats més destacades, si no la que més, era aquesta pedalada popular. Com va anar?
3: Molt bé, hem passat dels 250 inscrits, o sigui que molt contents. Això, la tendència és positiva. Anem cada any, no?, any rere any, doncs que la gent se va animant més, cada cop tenim més inscrits. I va ser una jornada com l'hem passat, molt festiva, familiar. Era un goig veure molt de nens, no?, que amb bicicleta, compartint amb altres companys de classe. Me deia una mare, diu, he animat a molt més companys del meu fill que vingui, no? O sigui, això és el maco, no?, d'aquesta pedalada. O sigui, no volem algo esportiu, volem una jornada de bicicleta, i jo crec que ho vam aconseguir ahir.
1: Va haver-hi aquesta pedalada, van haver-hi concerts, va haver-hi jocs infantils, diferents activitats al passeig. Un cop més es demostra que el passeig és un bon indret pels vianants.
3: Sí, correcte. O sigui, el que volem aquesta setmana també és veure que el passeig té un altre ús, no?, molt diferent al que té dia a dia, no? Això no vol dir que sempre tingui aquest ús, però hem d'anar cap a aquest camí, no? I, clar, obrir-ho als veïns i veïnes que puguin gaudir d'aquest paisatge, no? Que ahir estàvem allà veient el mar, pues, la veritat que és un lloc idíl·lic, que el que hem d'anar és cap aquí, no? O sigui, obrir aquest passeig perquè pugui gaudir tothom.
1: I, regidor, recordem que fins demà el transport públic encara és gratuït.
3: Sí, correcte. O sigui, la Setmana de Mobilitat encara no acaba. O sigui, demà és el dia mundial de sense cotxe. O sigui, clar, a caure en laboral, doncs ja ho hem avançat. I per això tenim el transport públic gratuït fins demà. Animo a que la gent continuï fent servir aquest mitjà, que ho provi. Pel que em diuen, hi ha molta gent que ho està fent servir aquest dia, o sigui, que ho està provant. Ja és positiu, no? O sigui, al final el que hem de fer les administracions és anar obrint, pues que la gent pugui provar, no?, aquest canvi d'hàbits, que a vegades ens costa tant, però si ens fiquen les coses una mica més fàcil, pues és més fàcil de fer el pas. O sigui que anima tothom, avui i demà, pues, a utilitzar el transport urbà de Lloret.
1: Ara anava a dir, és el transport urbà de Lloret, el que és gratuït. De fet, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, es feien públiques dades del gran increment que ha tingut el transport urbà aquí al municipi, amb totes les millores que s'han fet els últims mesos.
3: Sí, correcte. O sigui, al final, quan vas fent, no?, polítiques en les quals vas ajudant, no?, hem augmentat freqüències en les línies que més demanda tenien. Hem ficat línies noves que ja existien, se van treure, i aquest govern les ha tornat a posar, no? A la integració a l'ATM, que és, o sigui, econòmicament, pues, bonifica, i això fa, no?, que les famílies, pues, tinguin un cost menor per poder utilitzar el transport públic. Al final això fa, pues, aquesta dada, no?, que gairebé un 10% d'increment d'un any respecte a l'altre, no? O sigui, que la veritat que això posa en valor, no?, que les polítiques que estem aplicant anem amb la línia positiva, i esperem que així sigui durant el temps.
1: També coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, una altra notícia que va saltar és que l'Ajuntament treballa per tenir llicències estacionals de taxi per ampliar la flota en temporada alta.
3: Sí, correcte. És un tema que ha saltat ara perquè ja estem, estem redactant quines bases, com ha de ser, molt de la mà de l'associació de taxistes, o sigui, fent moltes reunions amb ell, però això ja portem anys enrere. O sigui, primer que hem fet és una diagnosi, parlar amb tots ells, quina seria una mica la solució. Tenim un problema, perquè, un problema. Jurem vivint de turisme, i això fa que la població s'incrementi molt a l'estiu, i amb els recursos que tenim de taxis, igual que la policia i altres serveis, no? A l'estiu faci falta més recursos. Fins que no vam tenir clar què havíem de fer, perquè tothom sabíem que volíem l'estacionar, però no sabíem com i què i com s'ha de fer. Hem anat treballant amb el gremi i amb la Generalitat, ara tenim molt clar el com s'ha de fer, i el que fem ara ja, doncs ja està, les tenim gairebé tancades unes bases, i esperem que sigui una realitat a l'estiu del 2027.
1: Veurem també, clar, ara està molt verd, no? Per tant, el projecte, diguéssim, encara detalls i així no n'hi ha gaires.
3: No, tenim clar com s'ha de fer, serà un estacional per cada llicència municipal, això tenim molt clar, o sigui, tot taxista que tingui una llicència municipal podria tenir un estacional. Ara estem acabar de tancar les bases amb els taxistes, amb el gremi, això anirà al Consell del Taxi de Girona, que ho ha d'aprovar, i quan s'hi donen l'ok, doncs ja està, a partir d'aquí, ordenança del taxi, i esperem, estem treballant, l'objectiu del treball és que a l'estiu del 2027 pugui estar funcionant. Esperem que tots els plaços i terminis vagin com han d'anar, perquè podem tenir més taxis l'any que ve.
1: D'acord, és a dir, cada taxista que està operant a Lloret durant la temporada alta podrà tenir dos vehicles, és aquesta la idea?
3: Correcte. Uh-huh. Si ara mateix tenim 41 taxis, doncs podríem tenir 82 taxis a l'estiu, tot, els taxis que els titulars vulguin, eh? O sigui, no podem
1: no serà
3: obligatori.
1: Ningú a tenir,
3: no podem obligar ningú a tenir una llicència estacional. Bueno, això és el que estem acabant de tancar. O sigui, quin termini serà, quin horari, bueno, aquestes bases, no?, que han de regular com seran aquestes estacionals. Però bueno, ja et dic, ho tenim molt avançat crec que serà la realitat.
1: Regidor, una última dada que s'ha posat sobre la taula de relleu amb motiu de la Setmana de la Mobilitat és que Lloret de Mar supera les 13.000 activacions del distintiu de Zona Verda aquest 2026. Com es valora això?
3: Bueno, una dada també molt, molt positiva. O sigui, nosaltres des del Departament de Mobilitat estem treballant en diferents línies en l'aspecte d'aparcament. Sempre es diu la sensació de que a Lloret falta aparcament. Llavors, jo puc dir que a Lloret ara mateix té aparcament, i l'aparcament que tenim a la perifèria no s'està donant l'ús que encara s'hauria de donar. O sigui, tenim un aparcament dissuasori el qual encara té molta més capacitat de la que realment està tinguent fins ara. I a Zona Verda, doncs, una política molt, molt pensada per veïns i veïnes de Lloret, una política la qual genera rotació, fa que la gent pugui moure el cotxe i trobar aparcament. Vam veure que aplicant la política de Zona Verda que vam aplicar hi havia molta zona, no?, molt d'espai buit. Això va fer que, després d'un bon treball amb l'oposició, escoltant als comerciants, a la restauració i tal, vam modificar l'ordenança fiscal, i això va fer que ara tinguem una hora gratuïta universal per tothom, o sigui, qui vingui a Lloret pugui tenir una hora. I el que fem des del departament és això, anar aplicant que Lloret tingui aparcament, però ordenat. O sigui, saber que els veïns i veïnes, que són els que vivim tot l'any, puguem aparcar i tinguem facilitat d'aparcament, i també els que els visiten a Lloret també hi puguin aparcar, i si no és al centre, doncs que puguin aparcar el més a prop possible. Ara mateix tenim a Can Juranes, que ho hem condicionat i està molt bé, no hem emplenat aquest estiu, tenim l'aparcament dels pescadors, dissuasori, o sigui que al final el que hem volgut posar en relleu amb aquesta nota de premsa és que Lloret té aparcament i a data d'avui encara té marge de capacitat d'entrar cotxes.
1: Doncs agraïm tots aquests apunts referents a la mobilitat al nostre municipi. Regidor Joan Escalona, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada i que vagi molt i molt bé. I recordem, avui i demà el transport públic urbà encara és gratuït.
3: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
1: 10 minuts i arribarem a les 9 del matí i ens fixem ara en l'agenda d'aquest proper cap de setmana perquè aquest diumenge arriba una nova edició de la popular Marxa de les Platges de Lloret que organitza cada últim diumenge de setembre el Xinutxano.
2: Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques del Xinutxano. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9 quilòmetres i mig fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclouen l'esmorzar i un obsequi. Ampliem la informació amb un representant del Xinutxano, Carles Carbonell. Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Com es presenta aquesta marxa de les platges d'aquest diumenge?
4: Doncs la veritat és que molt bé, amb ganes, em sembla ser que bon temps... i una mica el mateix de cada any, no? Un bon recorregut, amb acabada Santa Cristina, esmorzar amb pat de mate i sardines, i la gent que ho vulgui, que són moltes, fer un petit banyet allà a la platja, que encara tenim l'aigua tan calenta que dona gust.
2: Quantes persones espereu que la facin?
4: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens movem sobre aquesta xifra.
2: Explica'ns el recorregut.
4: El recorregut, com ja des de després de la pandèmia, ja sortim des de la Caleta, enfilem per la organització de la Mongoda i fins a anar a trobar les escales més al nord on comença el camí de ronda, pròpiament dit. I d'allà tot el camí de ronda fins a arribar a Santa Cristina, fent especial esment, tot i que ara ja fa 3 anys que ho fem, que passem pel camí el nou camí de ronda entre Lloret i Fanals.
2: I per tornar de Santa Cristina hi haurà servei de bus?
4: Tindrem un servei de bus de 10 a 1 de migdia que anirà fent viatges des de Santa Cristina i fins a la terminal de Lloret per tota aquella gent que no vulgui tornar caminant, que també n'hi ha un bon grapat que ho fan caminant.
2: Ho diem bé, fa 44 anys que va començar la marxa?
4: Seria la 44a edició, tenint en compte que vam tenir els dos anys de la pandèmia que la vam haver de suspendre per motius obvis. I llavors seria això. És la 44a edició, però no faria 46 o 47 anys que es fa.
2: Mm-hmm. Què diries que la converteix, però, en una de les marxes més emblemàtiques de l'entitat?
4: No, sobretot el recorregut. Abans teníem l'al·licient dels creuers que ens portaven, però sempre ha sigut una marxa que el recorregut entusiasma a la gent. És un recorregut que no és excessivament llarg, tot i que té força desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses fent de control, senties de la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh... que els sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja en un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que sobretot és el recorregut i les vistes.
2: Uh-huh. Tu has dit, ve molta gent de fora, no?
4: Sí. Ara ja no ho tenim tan controlat com abans, que fèiem unes cartes i els convidàvem, però ben bé... si no la meitat, una mica més de la meitat. Hi ha moltíssima gent que ve de fora.
2: Perquè pròpiament de la marxa no feu promoció fora de Lloret.
4: No, bueno, ara amb les xarxes sí, però l'únic que fem és penjar els 4 cartells per Lloret, físics, i llavors ho tenim penjat en el nostre web i en el Facebook. És una marxa, tant aquesta com les ermites, que suposo que és la boca a orella, no? El que l'ha fet, convida algun amic seu... s'ho diuen i va corrent la veu. Sobretot és això, perquè alguna vegada algú que te truca et truca amb això que m'han dit, que es fa, explica'm una mica, i suposo que és el que més funciona.
2: Per acabar, Carles, com està el Xinoxano com a entitat?
4: Bueno, estem, anem fent grans cada vegada més, però les ganes hi són, la il·lusió hi és, i de moment tirem endavant.
2: Doncs aquest diumenge, aquesta marxa de les platges a Lloret, amb el Xinoxano, gràcies, Carles, per tota la informació. Esperem que acompanyi el dia i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies, esperem-ho així.
0: Bon dia, bona hora.
1: Cinc minuts per les 9, hem obert el Bon Dia, Bona Hora en plan esportiva per destacar la gran victòria de Daniela Guillén i tanquem també el programa en plan esportiva perquè volem fer un repàs d'altres resultats destacats al cap de setmana i, per exemple, el Club Futbol Lloret començava la Lliga i va superar el Palamós per un marcador de 2-0. Ha estat la primera jornada de la Primera Catalana. Estrena amb un important triomf davant d'un rival que també voldrà estar a la zona alta de la classificació.
2: Els lloretencs van fer el primer en el minut 40 de la primera part en un xut d'Anas Valkiri. El definitiu 2-0 va arribar abans del primer quart d'hora de la represa en el minut 56 de partit. Va ser en una gran acció personal de Marc Fernández per banda esquerra, que va superar els seus defensors per velocitat i va creuar la pilota sense que res pogués fer el porter rival. Es tracta de la primera victòria de la temporada per sumar els primers 3 punts.
1: Mirem ara la jornada de bàsquet. A la Supercopa masculina s'ha disputat la segona jornada de competició amb una nova derrota del Bàsquet Lloret. Va ser per una diferència de 22 punts amb un marcador final de 55-77 davant del Sant Cugat.
2: Els homes de Marc Ciurana no van entrar bé al partit i els vallesans van arribar al descans amb un avantatge de 17 punts. Va ser insalvable en els dos últims períodes. Tot i que els lloretencs van millorar la imatge, el Sant Cugat va marxar amb el triomf. L'equip acaba la jornada 12è amb 2 punts.
1: I acabem el repàs esportiu destacant que dos atletes lloretencs van participar a la Rialp Matxicots, considerada la millor cursa de muntanya de Catalunya, que s'ha celebrat aquest cap de setmana al Pallars Sobirà. Són Sergio Sierra, que va acabar en el top 20, i Isabel Aguilar, que no va poder completar el recorregut.
2: En concret, Sergio Sierra va ser el 16è a la classificació general de la prova reina de 60 quilòmetres amb 4.700 metres de desnivell positiu. També va ser el 6è de la seva categoria. Va completar el recorregut en un temps de 9 hores, 1 minut i 10 segons.
1: Doncs aquest és el bon resultat de Sergio Sierra. El guanyador de la prova va ser Ivan Moreno amb un temps de 7 hores, 25 minuts i 28 segons amb un marge de 16 minuts respecte al segon classificat, Nil Bacardit. El podi el va completar Alejandro Villarino. En dones, la més ràpida va ser Erola Tortades amb un temps de 9 hores, 8 minuts i 47 segons, seguida de Vinyet Noguero i Júlia Gràcia.
2: Com diem, la Rialp Matxicots és una cursa de muntanya considerada la millor trail de Catalunya i una de les més dures del territori català.

0: Menys de dos minuts i seran les 9, per tant, arribem al final del Bon Dia, Bona Hora, el primer de la setmana, avui dilluns 21 de setembre, en què hem començat amb una molt bona notícia per Lloret de Mar i per Catalunya, i és que Daniela Guillén ha fet història aquest cap de setmana. Ha estat la primera espanyola en proclamar-se campiona del món de motocross. Ho ha fet a Austràlia, on arribava amb un avantatge de 6 punts, però és que, a més, ha guanyat les dues proves del cap de setmana i, per tant, s'ha aixecat, s'ha posat el grau més alt del podi i ha aixecat la copa de manera molt orgullosa. Hem fet valoracions d'aquesta victòria amb Raül Costa, de la Federació Catalana de Motociclisme, i amb el regidor d'Esports, Frederic Guic, que, evidentment, doncs, celebren aquest bon resultat i esperen poder fer una bona rebuda a la lloretenca. També hem explicat que Aliança Catalana va presentar ahir diumenge una nova executiva local aquí a Lloret i que tenen intenció de presentar candidatura de cara a les municipals del proper mes de maig. Amb Joan Escalona, regidor de Mobilitat, hem fet valoracions de la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Lloret de Mar i hem explicat que aquest diumenge el Xinoxano celebra una nova edició de la popular Marxa de les Platges. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, que passeu un molt bon dilluns. Tornarem demà a les 8 en punt, com sempre. Moltíssimes gràcies.
1: Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso. En total, hi ha 14 hotels del municipi que formen part del programa. El segon municipi amb més oferta és Salou, amb 12 establiments. Per poder tenir plaça, cal estar prèviament inscrit al programa de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, l'Imserso. Les reserves es poden fer al web oficial de Turisme Social o a través d'agències de viatges acreditades. El programa compta amb més de 4 milions i mig de pensionistes acreditats i manté la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a les destinacions de costa peninsular i insular. Segons Alina Barczak, directora comercial de Samba Hotels, una de les cadenes hoteleres de Lloret que participa en el programa, la seva cadena fa més de 20 anys que treballa en aquest sector turístic. Explica que el fet que aquest col·lectiu viatgi en temporada baixa els ajuda a mantenir l'activitat durant tot l'any.
4: Aquest tipus de turisme, aquest col·lectiu, viatja a temporada baixa, és a dir, des d'aproximadament octubre fins a maig, abril, per això ens ajuda a mantenir la nostra activitat durant tot l'any. I és un dels punts més forts. A part d'això, ens ajuda també a mantenir una gran part de la nostra plantilla fixa i poder tenir la possibilitat de treballar tot l'any i donar contractes una miqueta més decent.
3: A Samba Hotels, segons la temporada, poden arribar a acollir al voltant de 150 persones. El flux, però, és variable, ja que, segons Barczak, es tracta d'un turisme amb un preu una mica ajustat. Pel que fa al perfil de visitants, la gran majoria són gent gran, però la tipologia ha canviat. Abans hi havia persones que no havien viatjat mai i ara, en canvi, també n'hi ha que viatgen soles i amb el seu propi mitjà de transport.
4: Bé, sobretot ara la gent de proximitat. Tenim molts clients de Barcelona i Rodalies i també molt més aquest any i els últims anys que són clients que viatgen amb el transport propi. Ja no depenen tant de tota la logística d'Imserso que està relacionada amb el transport també, sinó viatgen sols.
3: Lloret de Mar també és una destinació atractiva per a aquest tipus de visitant, per l'activitat que manté durant els mesos d'hivern i perquè compta amb una part important de la planta hotelera oberta durant tot l'any.
4: Sobretot l'activitat que tenim durant l'hivern és molt agradable i també he de dir que és la proximitat. La proximitat de Barcelona sobretot ajuda molt a desplaçar-se amb facilitat. I crec que també som uns dels destins que té la planta hotelera oberta tot l'any, cosa que no passa per tot arreu.
3: A partir del 12 d'octubre aproximadament, Lloret de Mar començarà a rebre els primers visitants que viatgen a través de l'Imserso. Un programa que, segons Alina Barczak, no només aporta flux econòmic al municipi, sinó que també facilita que persones grans amb un poder adquisitiu més baix puguin viatjar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
7: Escoltes la fórmula musical...

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Tu ex todo te recuerda, recuerda. 11, 12, 13, 102.

0: Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha, ¿y esto cuando me lo pagas?
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. La pilot lloretenca Daniela Guillén ha fet història aquest cap de setmana al circuit australià de Darwin, després de convertir-se en la primera espanyola a proclamar-se campiona del món en motocross. En acabar la competició, Guillén va voler donar les gràcies a tothom que li ha fet costat i l'ha ajudat, diu, a fer realitat un dels seus somnis.
4: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta, porque al final vienes de unos años muy difíciles, quedando segunda y tercera muchos años, y al final conseguirlo pues cuesta asimilarlo, pero bueno, la verdad que sobre todo dar las gracias a todo el mundo que ha estado detrás mío desde bien pequeña. Ha habido momentos difíciles y he podido salir adelante.
3: Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar ja preparen la rebuda que faran a la pilot lloretenca. Segons Frederic Guic, regidor d'Esports, Guillén és tot un orgull i un exemple de lluita i constància per al jovent de Lloret.
5: És un gran exemple de constància i de lluita pel que, en aquest cas, la Daniela estima. Sí, estem en contacte amb ella i amb el seu equip. Ella, si no vaig errat, torna aquest dimecres 23 i estem, doncs, ultimant detalls per donar-li la rebuda que cal a tota una campiona del món.
3: Raül Costa, lloretenc i membre de la Junta de la Federació Catalana de Motociclisme, explica que el d'ahir va ser un dia molt important tant per lloretencs com per la federació. Es mostra contentíssim pel resultat de la pilot lloretenca amb dues curses, la de dissabte i la de diumenge, que qualifica de fantàstiques.
6: Bueno, és una mica tot, vull dir, la Daniela no ha conquerit el Mundial de Motocross, el Women MX per art d'encanteri. Ja ho heu vist, és una nena que als 3 anys, és una noia, als 3 anys quan era nena, 3-4 anys, ja va començant amb moto, passat per totes les categories, ha sigut el que li ha agradat i ha anat mica en mica escalant, escalant tots els llocs que pertoquen amb una persona que es vol dedicar a això. De petita s'hi ha dedicat, ha continuat amb aquesta afició, aquest gust, tenia clar quan era joveneta que es volia dedicar en el motocross i així s'ha sigut.
3: Des de la federació remarquen també el fet que Guillén hagi passat pel Centre de Rendiment Esportiu de Sant Cugat, becada per la federació, on va estar un total de 3 anys, un fet que el satisfà enormement. L'esportista lloretenca explicava fa poc la seva intenció de passar un temps als Estats Units, on el motocross té més importància i es viu més. Costa confessa que, malgrat que li sap greu, Guillén no serà ni la primera ni l'última pilot catalana a fer carrera als Estats Units. Un fet que passa tant amb les motos com amb els cotxes.
6: Jo conec bastants de casos que hi han anat, que han fet carrera allà, i passa amb les motos, passa amb el motocross i passa també amb els cotxes i la Fórmula Indy, per exemple, no? Bueno, què hi farem? Vull dir, cada qual és lliure en aquest aspecte. Sí que nosaltres, encara que entre cometes ens sàpiga greu, hem de respectar i hem de valorar la seva decisió i mira, benvinguda sigui i que allà li vagi realment molt bé. És una altra història, allà això és veritat, es viu més i està més professionalitzat.
3: Són declaracions de Raül Costa, membre de la Junta de la Federació Catalana de Motociclisme.
2: La previsió del temps.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i com sempre ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
7: Bon dia. Arrenca una setmana marcada pel canvi d'estació. Recordem que dimecres a la matinada arribarà oficialment la tardor astronòmica, però pel que fa al temps no hi haurà cap canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló, que s'ha començat a instal·lar a casa nostra aquest passat cap de setmana i, per tant, tindrem jornades per aprofitar sol radiant, sense pràcticament matisos. Només pot aparèixer algun núvol baix molt testimonial i sense més conseqüències no es veuen pluges a la vista, almenys fins a principis de la setmana vinent. Per tant, jornades molt i molt plàcides i amb unes temperatures que avui repunten. De fet, avui hi haurà un pic càlid a molts punts del país, també aquí a la Selva Marítima. Per tant, l'ambient serà càlid al centre del dia, una màxima que pot fregar o fins i tot assolir localment els 30 graus, això sí, partint d'una matinada i primeres hores ben fresques, i de fet aquesta serà la tònica dels pròxims dies. Ens haurem de vestir per capes perquè a les nits, a les primeres hores del matí, continuarà aquest ambient fresc i, en canvi, els migdies seran càlids, tot i que les màximes aniran patint algunes petites pujades i baixades i, de moment, sense cap calorada ni extrems importants a la vista. Per tant, tots els ingredients de l'anticicló. A partir de dimecres arriba la tardor, això sí, amb migdies amb regust d'estiuet, i ja diem, fins la setmana que ve no es veuen canvis importants a la vista.
3: Moltes gràcies, Xavi. Aquest matí una temperatura de 25 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Todo el mundo a bailar con el Ramping.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Avui i demà el transport públic urbà encara és gratuït, una mesura que s'inclou dins de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que aquest diumenge ha tancat una sèrie de dies farcits d'activitats al passeig marítim. Una de les més destacades ha estat la pedalada popular amb més de 250 persones participants. A més, també s'han fet concerts i altres activitats per als més petits, tot plegat per fomentar l'ús del passeig entre els vianants. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, destaca que aquest és el camí que cal seguir.
3: Una mica el que volem aquesta setmana també és veure que el passeig té un altre ús, no? Molt diferent al que, té el dia a dia, no? Això no vol dir que sempre tingui aquest ús, però hem d'anar cap a aquest camí, no? I, clar, obrir-ho als veïns i veïnes que puguin gaudir d'aquest paisatge, no? Que ahir estàvem allà veient el mar, pues, allà, que és un lloc idíl·lic, que el que hem d'anar és cap aquí, no? O sigui, obrir aquest passeig perquè pugui gaudir tothom.
2: Com diem, una de les mesures destacades de la celebració és la gratuïtat del transport públic al municipi, una mesura que s'allarga fins demà, dia en què culmina la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat.
3: Animo a que la gent continuï fent servir aquest mitjà, que ho provi. Pel que em diuen, hi ha molta gent que ho està fent servir aquest dia, o sigui que ho està provant, ja és positiu, no? O sigui, al final el que hem de fer, les administracions, és anar obrint, pues que la gent pugui provar, no, aquest canvi d'hàbits que a vegades ens costa tant, però si ens fiquen les coses una mica més fàcil, pues és més fàcil de fer el pas.
2: Recordem que les últimes dades posen sobre la taula que el bus urbà de Lloret va sumar més de 350.000 viatgers el 2025, un increment del 9,3% respecte al 2023 i un total de 29.870 viatgers més que el 2024.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aliança Catalana ha presentat la seva executiva local a Lloret de Mar. Ho ha fet aquest diumenge al vespre en un acte a la terrassa de l'Àtics La Carpa. Sònia Massa, presidenta comarcal d'Aliança Catalana a la Selva, explica que l'executiva que es va presentar treballa per crear una candidatura de cara a les eleccions municipals del maig del 2027. L'equip, diu, el formen en Tito Codina com a president, l'Estefania Planelles com a secretària local i en Raül Soler com a tresorer.
4: La veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint l'Aliança Catalana a Lloret. Ahir ens van acompanyar molts lloretencs a l'acte de presentació del nou comitè i és una resposta que ens anima molt a continuar treballant. Però no només és pel que vam viure ahir, sinó pel que percebem cada dia al carrer del nostre poble, cada vegada són més els lloretencs que ens aturen, ens encoratgen a presentar la candidatura i ens traslladen les seves preocupacions sobre el municipi. Hi ha moltes ganes de canvi, la veritat, Maria.
3: Massa explica també que cada vegada són més els lloretencs que els aturen, els encoratgen i els traslladen les seves preocupacions sobre el municipi. Pel que fa al candidat o candidata que liderarà la formació, a hores d'ara encara no poden avançar qui serà. El que sí que poden assegurar, diuen, és la seva intenció de basar-se en els èxits aplicats al govern municipal de Ripoll, amb la seva presidenta Sílvia Orriols al capdavant. Tot amb l'objectiu de destinar els recursos municipals als lloretencs i no als nouvinguts i prioritzar la millora del municipi i els seus serveis.
4: Treballar per Lloret, pels lloretencs, sobretot creiem, considerem que tenim un gran problema amb la seguretat als nostres carrers. Hem de fer una gran esmena al canvi a la seguretat dels lloretencs i sobretot treballar per Lloret, per un Lloret millor.
3: Segons Sònia Massa, la convivència multicultural no hauria de poder passar per sobre de renunciar als costums catalans.
4: La convivència no ha de passar per sobre de renunciar als nostres costums. I actualment estem veient que s'està diluint les costums i les tradicions catalanes. I et poso un exemple. A les escoles de Lloret ja no es fan els pastorets. Llavors creiem que les noves cultures, la multiculturalitat, no ha de passar per diluir la nostra.
3: De cara a les eleccions municipals de l'any vinent, el seu objectiu serà guanyar-se la confiança dels lloretencs. Confessen, a més, que tenen clar que els serà difícil entrar a governar sense pactar amb cap altra formació política. I conclou que si governen, serà per aplicar el seu programa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Ei, hola.
3: Hola. Res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

boca. Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest diumenge arriba una nova edició de la popular marxa a les platges de Lloret, que organitza cada últim diumenge de setembre el Xino Xano. Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques de l'entitat. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9,5 quilòmetres fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclou l'esmorzar i un obsequi. Carles Carbonell, representant del Xino Xano, explica que aquesta nova edició es presenta amb ganes, bon temps i amb una mica el mateix de cada any. Un bon recorregut amb arribada a Santa Cristina, esmorzar de pa amb tomàquet i sardines i un petit bany a la platja.
3: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens movem sobre aquesta xifra.
2: Com dèiem, el recorregut començarà a Sa Caleta i els participants enfilaran cap a la urbanització La Mongoda fins a trobar les escales on comença el camí de ronda. Des d'allà es farà tot el camí fins a arribar a Santa Cristina. Per tornar, hi haurà servei de bus de 10 del matí a 1 del migdia que anirà fent viatges fins a la terminal de Lloret. Aquesta és la 44a edició, malgrat que ja faci 46 anys que se celebra. El que la fa més especial, diu Carbonell, és el seu paisatge.
3: El recorregut entusiasma la gent. És un recorregut que no és excessivament llarg, tot i que té força desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que, quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses fent de control, senties la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh, que els sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja en un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que sobretot és el recorregut i les vistes.
2: Una marxa que funciona pel boca a orella i que l'entitat Xino Xano continua organitzant amb il·lusió. Recordem que la 44a edició de la caminada serà aquest diumenge 27 de setembre amb sortida a les 8 del matí des de Sa Caleta.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso. En total, hi ha 14 hotels del municipi que formen part del programa. El segon municipi amb més oferta és Salou, amb 12 establiments. Per poder tenir plaça, cal estar prèviament inscrit al programa de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, l'Imserso. Les reserves es poden fer al web oficial de Turisme Social o a través d'agències de viatges acreditades. El programa compta amb més de 4 milions i mig de pensionistes acreditats i manté la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a les destinacions de costa peninsular i insular. Segons Aina Barczak, directora comercial de Samba Hotels, una de les cadenes hoteleres de Lloret que participa en el programa, la seva cadena fa més de 20 anys que treballa en aquest sector turístic. Explica que el fet que aquest col·lectiu viatgi en temporada baixa els ajuda a mantenir l'activitat durant tot l'any.
4: Aquest tipus de turisme, aquest col·lectiu, viatja a temporada baixa, és a dir, des d'aproximadament octubre fins a maig, abril, per això ens ajuda a mantenir la nostra activitat durant tot l'any. I és un dels punts més forts. A part d'això, ens ajuda també a mantenir una gran part de la nostra plantilla fixa i poder tenir la possibilitat de treballar tot l'any i donar contractes una miqueta més decent.
3: A Samba Hotels, segons la temporada, poden arribar a acollir al voltant de 150 persones. El flux, però, és variable, ja que, segons Barczak, es tracta d'un turisme amb un preu una mica ajustat. Pel que fa al perfil de visitants, la gran majoria són gent gran, però la tipologia ha canviat. Abans hi havia persones que no havien viatjat mai i ara, en canvi, també n'hi ha que viatgen soles i amb el seu propi mitjà de transport.
4: Sobretot ara la gent de proximitat, tenim molts clients de Barcelona i Rodalies, i també molt més aquest any i els últims anys que són clients que viatgen amb el transport propi. Ja no depenen tant de tota la logística d'Imserso que està relacionada amb el transport també, sinó viatgen sols.
3: Lloret de Mar també és una destinació atractiva per a aquest tipus de visitant, per l'activitat que manté durant els mesos d'hivern i perquè compta amb una part important de la planta hotelera oberta durant tot l'any.
4: Sobretot l'activitat que tenim durant l'hivern és molt agradable i també he de dir que és la proximitat. La proximitat de Barcelona sobretot ajuda molt a desplaçar-se amb facilitat. I crec que també som uns dels destins que té la planta hotelera oberta tot l'any, cosa que no passa per tot arreu.
3: A partir del 12 d'octubre aproximadament, Lloret de Mar començarà a rebre els primers visitants que viatgen a través de l'Imserso. Un programa que, segons Aina Barczak, no només aporta flux econòmic al municipi, sinó que també facilita que persones grans amb un poder adquisitiu més baix puguin viatjar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: l'Egeu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Avui i demà el transport públic urbà encara és gratuït, una mesura que s'inclou dins de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que aquest diumenge ha tancat una sèrie de dies farcits d'activitats al passeig marítim. Una de les més destacades ha estat la pedalada popular amb més de 250 persones participants. A més, també s'han fet concerts i altres activitats per als més petits, tot plegat per fomentar l'ús del passeig entre els vianants. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, destaca que aquest és el camí que cal seguir.
5: Una mica el que volem aquesta setmana també és veure que el passeig té un altre ús, no? Molt diferent al que, té el dia a dia, no? Això no vol dir que sempre tingui aquest ús, però hem d'anar cap a aquest camí, no? I, clar, obrir-ho als veïns i veïnes que puguin gaudir d'aquest paisatge, no? Que ahir estàvem allà veient el mar, pues, la veritat que és un lloc idíl·lic, que el que hem d'anar és cap aquí, no? O sigui, obrir aquest passeig perquè pugui gaudir tothom.
4: Com diem, una de les mesures destacades de la celebració és la gratuïtat del transport públic al municipi, una mesura que s'allarga fins demà, dia en què culmina la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat.
5: Animo a que la gent continuï fent servir aquest mitjà, que ho provi. Pel que em diuen, hi ha molta gent que ho està fent servir aquest dia, o sigui que ho està provant, ja és positiu, no? O sigui, al final el que hem de fer, les administracions, és anar obrint, pues que la gent pugui provar, no, aquest canvi d'hàbits que a vegades ens costa tant, però si ens fiquen les coses una mica més fàcil, pues és més fàcil de fer el pas.
4: Recordem que les últimes dades posen sobre la taula que el bus urbà de Lloret va sumar més de 350.000 viatgers el 2025, un increment del 9,3% respecte al 2023 i un total de 29.870 viatgers més que el 2024.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. La pilot lloretenca Daniela Guillén ha fet història aquest cap de setmana al circuit australià de Darwin, després de convertir-se en la primera espanyola a proclamar-se campiona del món en motocross. En acabar la competició, Guillén va voler donar les gràcies a tothom que li ha fet costat i l'ha ajudat, diu, a fer realitat un dels seus somnis.
4: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta, porque al final vienes de unos años muy difíciles, quedando segunda y tercera muchos años, y al final conseguirlo pues cuesta asimilarlo, pero bueno, la verdad que sobre todo dar las gracias a todo el mundo que ha estado detrás mío desde bien pequeña. Ha habido momentos difíciles y he podido salir adelante.
3: Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar ja preparen la rebuda que faran a la pilot lloretenca. Segons Frederic Guic, regidor d'Esports, Guillén és tot un orgull i un exemple de lluita i constància per al jovent de Lloret.
5: És un gran exemple de constància i de lluita pel que, en aquest cas, la Daniela estima. Sí, estem en contacte amb ella i amb el seu equip. Ella, si no vaig errat, torna aquest dimecres 23 i estem, doncs, ultimant detalls per donar-li la rebuda que cal a tota una campiona del món.
3: Raül Costa Lloretenc, i membre de la Junta de la Federació Catalana de Motociclisme, explica que el d'ahir va ser un dia molt important tant per lloretencs com per la federació. Es mostra contentíssim pel resultat de la pilot lloretenca amb dues curses, la de dissabte i la de diumenge, que qualifica de fantàstiques.
6: Bueno, és una mica tot. Vull dir, la Daniela no ha conquerit el Mundial de Motocross, el Women MX per Art Encanteri. Ja ho heu vist, és una nena que als 3 anys, és una noia, als 3 anys quan era nena, 3-4 anys, ja va començant amb moto. Ha passat per totes les categories, ha sigut el que li ha agradat i ha anat mica en mica escalant, escalant tots els llocs que pertoquen amb una persona que es vol dedicar a això. De petita s'hi ha dedicat, ha continuat amb aquesta afició, aquest gust, tenia clar quan era joveneta que es volia dedicar en el motocross i així s'ha sigut.
3: Des de la federació remarquen també el fet que Guillén hagi passat pel Centre de Rendiment Esportiu de Sant Cugat, becada per la federació, on va estar un total de 3 anys, un fet que el satisfà enormement. L'esportista lloretenca explicava fa poc la seva intenció de passar un temps als Estats Units, on el motocross té més importància i es viu més. Costa confessa que, malgrat que li sap greu, Guillén no serà ni la primera ni l'última pilot catalana a fer carrera als Estats Units. Un fet que passa tant amb les motos com amb els cotxes.
6: Jo conec bastants de casos que hi han anat, que han fet carrera allà, i passa amb les motos, passa amb el motocross i passa també amb els cotxes i la Fórmula Indy, per exemple, no? Bueno, què hi farem? Vull dir, cada qual és lliure en aquest aspecte. Sí que nosaltres, encara que entre cometes ens sàpiga greu, hem de respectar i hem de valorar la seva decisió i mira, benvinguda sigui i que allà li vagi realment molt bé. És una altra història, allà això és veritat, es viu més i està més professional.
3: Són declaracions de Raül Costa, membre de la Junta de la Federació Catalana de Motociclisme.
2: La previsió del temps.
3: És hora de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
7: Bona tarda. Arrenca una setmana marcada pel canvi d'estació. Recordem que dimecres a la matinada arribarà oficialment la tardor astronòmica, però pel que fa al temps no hi haurà cap canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló que s'ha començat a instal·lar a casa nostra aquest passat cap de setmana i, per tant, tindrem jornades per aprofitar sol radiant sense pràcticament matisos. Només pot aparèixer algun núvol baix molt testimonial i sense més conseqüències. No es veuen pluges a la vista, almenys fins a principis de la setmana vinent, per tant, jornades molt i molt plàcides i amb unes temperatures que avui repunten. De fet, avui hi haurà un pic càlid a molts punts del país, també aquí a la Selva Marítima, Per tant, l'ambient serà càlid al centre del dia, una màxima que pot fregar o fins i tot assolir localment els 30 graus, això sí, partint d'una matinada i primeres hores ben fresques, i de fet aquesta serà la tònica dels pròxims dies. Ens haurem de vestir per capes perquè a les nits, a les primeres hores del matí, continuarà aquest ambient fresc i, en canvi, els migdies seran càlids, tot i que les màximes aniran patint algunes petites pujades i baixades i, de moment, sense cap calorada ni extrems importants a la vista. Per tant, tots els ingredients de l'anticicló a partir de dimecres arriba la tardor, això sí, amb migdies amb regust d'estiuet, i ja diem, fins la setmana que ve no es veuen canvis importants a la vista.
3: Moltes gràcies, Xavi. Aquesta tarda una temperatura de 27 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aliança Catalana ha presentat la seva executiva local a Lloret de Mar. Ho ha fet aquest diumenge al vespre en un acte a la terrassa de l'Àtics La Carpa. Sònia Massa, presidenta comarcal d'Aliança Catalana a la Selva, explica que l'executiva que es va presentar treballa per crear una candidatura de cara a les eleccions municipals del maig del 2027. L'equip, diu, el formen en Tito Codina com a president, l'Estefania Planelles com a secretària local i en Raül Soler com a tresorer.
3: La veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint l'Aliança Catalana a Lloret. Ahir ens van acompanyar molts lloretencs a l'acte de presentació del nou comitè i és una resposta que ens anima molt a continuar treballant. Però no només és pel que vam viure ahir, sinó pel que percebem cada dia al carrer del nostre poble, cada vegada són més els lloretencs que ens aturen, ens encoratgen a presentar la candidatura i ens traslladen les seves preocupacions sobre el municipi.
2: Massa explica també que cada vegada són més els lloretencs que els aturen, els encoratgen i els traslladen les seves preocupacions sobre el municipi. Pel que fa al candidat o candidata que liderarà la formació, a hores d'ara encara no poden avançar qui serà. El que sí que poden assegurar, diuen, és la seva intenció de basar-se en els èxits aplicats al govern municipal de Ripoll, amb la seva presidenta Sílvia Orriols al capdavant. Tot amb l'objectiu de destinar els recursos municipals als lloretencs i no als nouvinguts i prioritzar la millora del municipi i els seus serveis.
3: Treballar per Lloret, pels lloretencs, sobretot creiem, considerem que tenim un gran problema amb la seguretat als nostres carrers. Hem de fer una gran esmena al canvi a la seguretat dels lloretencs i sobretot treballar per Lloret, per un Lloret millor.
2: Segons Sònia Massa, la convivència multicultural no hauria de poder passar per sobre de renunciar als costums catalans.
3: La convivència no ha de passar per sobre de renunciar als nostres costums. I actualment estem veient que s'està diluint les costums i les tradicions catalanes. I et poso un exemple. A les escoles de Lloret ja no es fan els pastorets. Llavors creiem que les noves cultures, la multiculturalitat, no ha de passar per diluir la nostra.
2: De cara a les eleccions municipals de l'any vinent, el seu objectiu serà guanyar-se la confiança dels lloretencs. Confessen, a més, que tenen clar que els serà difícil entrar a governar sense pactar amb cap altra formació política. I conclou que si governen, serà per aplicar el seu programa.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aquest diumenge arriba una nova edició de la popular marxa a les platges de Lloret, que organitza cada últim diumenge de setembre el Xinoxano. Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques de l'entitat. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9,5 quilòmetres fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclou l'esmorzar i un obsequi. Carles Carbonell, representant del Xinoxano, explica que aquesta nova edició es presenta amb ganes, bon temps i amb una mica el mateix de cada any. Un bon recorregut amb arribada a Santa Cristina, esmorzar de pa amb tomàquet i sardines i un petit bany a la platja.
4: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens movem sobre aquesta xifra.
3: Com dèiem, el recorregut començarà a Sa Caleta i els participants enfilaran cap a la urbanització La Mongoda fins a trobar les escales on comença el camí de ronda. Des d'allà es farà tot el camí fins a arribar a Santa Cristina. Per tornar, hi haurà servei de bus de 10 del matí a 1 del migdia que anirà fent viatges fins a la terminal de Lloret. Aquesta és la 44a edició, malgrat que ja faci 46 anys que se celebra. El que la fa més especial, diu Carbonell, és el seu paisatge.
4: El recorregut m'entusiasma la gent. És un recorregut que no és excessivament llarg, tot i que té força desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que, quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses fent de control, senties la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh, que se sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja en un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que és, que sobretot és el recorregut i les vistes.
3: Una marxa que funciona pel boca a orella i que l'entitat Xinoxano continua organitzant amb il·lusió. Recordem que la 44a edició de la caminada serà aquest diumenge 27 de setembre amb sortida a les 8 del matí des de Sa Caleta.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: T'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
2: però l'alarma segueix sonant.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Avui i demà el transport públic urbà encara és gratuït, una mesura que s'inclou dins de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que aquest diumenge ha tancat una sèrie de dies farcits d'activitats al passeig marítim. Una de les més destacades ha estat la pedalada popular amb més de 250 persones participants. A més, també s'han fet concerts i altres activitats per als més petits, tot plegat per fomentar l'ús del passeig entre els vianants. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, destaca que aquest és el camí que cal seguir.
3: Una mica el que volem aquesta setmana també és veure que el passeig té un altre ús, no? Molt diferent al que, té el dia a dia, no? Això no vol dir que sempre tingui aquest ús, però hem d'anar cap a aquest camí, no? I, clar, obrir-ho als veïns i veïnes que puguin gaudir d'aquest paisatge, no? Que ahir estàvem allà veient el mar, pues, la veritat que és un lloc idíl·lic, que el que hem d'anar és cap aquí, no? O sigui, obrir aquest passeig perquè el pugui gaudir tothom.
2: Com diem, una de les mesures destacades de la celebració és la gratuïtat del transport públic al municipi, una mesura que s'allarga fins demà, dia en què culmina la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat.
3: Animo a que la gent continuï fent servir aquest mitjà, que ho provi. Pel que em diuen, hi ha molta gent que ho està fent servir aquest dia, o sigui que ho està provant, ja és positiu, no? O sigui, al final el que hem de fer, les administracions, és anar obrint, pues que la gent pugui provar, no, aquest canvi d'hàbits que a vegades ens costa tant, però si ens fiquen les coses una mica més fàcil, pues és més fàcil de fer el pas.
2: Recordem que les últimes dades posen sobre la taula que el bus urbà de Lloret va sumar més de 350.000 viatgers el 2025, un increment del 9,3% respecte al 2023 i un total de 29.870 viatgers més que el 2024.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso. En total, hi ha 14 hotels del municipi que formen part del programa. El segon municipi amb més oferta és Salou, amb 12 establiments. Per poder tenir plaça, cal estar prèviament inscrit al programa de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, l'Imserso. Les reserves es poden fer al web oficial de Turisme Social o a través d'agències de viatges acreditades. El programa compta amb més de 4 milions i mig de pensionistes acreditats i manté la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a les destinacions de costa peninsular i insular. Segons Alina Barczak, directora comercial de Samba Hotels, una de les cadenes hoteleres de Lloret que participa en el programa, la seva cadena fa més de 20 anys que treballa en aquest sector turístic. Explica que el fet que aquest col·lectiu viatgi en temporada baixa els ajuda a mantenir l'activitat durant tot l'any.
4: Aquest tipus de turisme, aquest col·lectiu, viatja a temporada baixa, és a dir, des d'aproximadament octubre fins a maig, abril, per això ens ajuda a mantenir la nostra activitat durant tot l'any. I és un dels punts més forts. A part d'això, ens ajuda també a mantenir una gran part de la nostra plantilla fixa i poder tenir la possibilitat de treballar tot l'any i donar contractes una miqueta més decent.
3: A Samba Hotels, segons la temporada, poden arribar a acollir al voltant de 150 persones. El flux, però, és variable, ja que, segons Barczak, es tracta d'un turisme amb un preu una mica ajustat. Pel que fa al perfil de visitants, la gran majoria són gent gran, però la tipologia ha canviat. Abans hi havia persones que no havien viatjat mai i ara, en canvi, també n'hi ha que viatgen soles i amb el seu propi mitjà de transport.
4: Bé, sobretot ara la gent de proximitat. Tenim molts clients de Barcelona i Rodalies i també molt més aquest any i els últims anys que són clients que viatgen amb el transport propi. Ja no depenen tant de tota la logística d'Imserso que està relacionada amb el transport també, sinó viatgen sols.
3: Lloret de Mar també és una destinació atractiva per a aquest tipus de visitant, per l'activitat que manté durant els mesos d'hivern i perquè compta amb una part important de la planta hotelera oberta durant tot l'any.
4: Sobretot l'activitat que tenim durant l'hivern és molt agradable i també he de dir que és la proximitat. La proximitat de Barcelona sobretot ajuda molt a desplaçar-se amb facilitat. I crec que també som uns dels destins que té la planta hotelera oberta tot l'any, cosa que no passa per tot arreu.
3: A partir del 12 d'octubre aproximadament, Lloret de Mar començarà a rebre els primers visitants que viatgen a través de l'Imserso. Un programa que, segons Alina Barczak, no només aporta flux econòmic al municipi, sinó que també facilita que persones grans amb un poder adquisitiu més baix puguin viatjar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. La pilot lloretenca Daniela Guillén ha fet història aquest cap de setmana al circuit australià de Darwin, després de convertir-se en la primera espanyola a proclamar-se campiona del món en motocross. En acabar la competició, Guillén va voler donar les gràcies a tothom que li ha fet costat i l'ha ajudat, diu, a fer realitat un dels seus somnis.
3: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta, porque al final vienes de unos años muy difíciles, quedando segunda y tercera muchos años, y al final conseguirlo pues cuesta asimilarlo, pero bueno, la verdad que sobre todo dar las gracias a todo el mundo que ha estado detrás mío desde bien pequeña. Ha habido momentos difíciles y he podido salir adelante.
2: Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar ja preparen la rebuda que faran a la pilot lloretenca. Segons Frederic Guic, regidor d'Esports, Guillén és tot un orgull i un exemple de lluita i constància per al jovent de Lloret.
4: És un gran exemple de constància i de lluita pel que, en aquest cas, la Daniela estima. Sí, estem en contacte amb ella i amb el seu equip. Ella, si no vaig errat, torna aquest dimecres 23 i estem, doncs, ultimant detalls per donar-li la rebuda que cal a tota una campiona del món.
2: Raül Costa Lloretenc i membre de la Junta de la Federació Catalana de Motociclisme explica que el d'ahir va ser un dia molt important tant per lloretencs com per la federació. Es mostra contentíssim pel resultat de la pilot lloretenca amb dues curses, la de dissabte i la de diumenge, que qualifica de fantàstiques.
5: Bueno, és una mica tot. Vull dir, la Daniela no ha conquerit el Mundial de Motocross, el Women MX per art encanteri. Ja ho heu vist, és una nena que als 3 anys, és una noia, als 3 anys quan era nena, 3-4 anys, ja va començar amb moto. Passat per totes les categories, ha sigut el que li ha agradat i ha anat mica en mica escalant, escalant tots els llocs que pertoquen amb una persona que es vol dedicar a això. De petita s'hi ha dedicat, ha continuat amb aquesta afició, aquest gust, tenia clar quan era joveneta que es volia dedicar en el motocross i així s'ha sigut.
2: Des de la federació remarquen també el fet que Guillén hagi passat pel Centre de Rendiment Esportiu de Sant Cugat, becada per la federació, on va estar un total de 3 anys, un fet que el satisfà enormement. L'esportista lloretenca explicava fa poc la seva intenció de passar un temps als Estats Units, on el motocross té més importància i es viu més. Costa confessa que, malgrat que li sap greu, Guillén no serà ni la primera ni l'última pilot catalana a fer carrera als Estats Units, un fet que passa tant amb les motos com amb els cotxes.
5: Jo conec bastants de casos que hi han anat, que han fet carrera allà, i passa amb les motos, passa amb el motocross i passa també amb els cotxes i la Fórmula Indy, per exemple, no? Bueno, què hi farem? Vull dir, cada qual és lliure en aquest aspecte, sí que nosaltres, encara que entre cometes ens sàpiga greu, hem de respectar i hem de valorar la seva decisió i mira, benvinguda sigui i que allà li vagi realment molt bé. És una altra història, allà això és veritat, es viu més i està més professionalitzat.
2: Són declaracions de Raül Costa, membre de la Junta de la Federació Catalana de Motociclisme.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. Aliança Catalana ha presentat la seva executiva local a Lloret de Mar. Ho ha fet aquest diumenge al vespre en un acte a la terrassa de l'Àtics La Carpa. Sònia Massa, presidenta comarcal d'Aliança Catalana a la Selva, explica que l'executiva que es va presentar treballa per crear una candidatura de cara a les eleccions municipals del maig del 2027. L'equip, diu, el formen en Tito Codina com a president, l'Estefania Planelles com a secretària local i en Raül Soler com a tresorer.
4: La veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint l'Aliança Catalana a Lloret. Ahir ens van acompanyar molts lloretencs a l'acte de presentació del nou comitè i és una resposta que ens anima molt a continuar treballant. Però no només és pel que vam viure ahir, sinó pel que percebem cada dia al carrer del nostre poble. Cada vegada són més els lloretencs que ens aturen, ens encoratgen a presentar la candidatura i ens traslladen les seves preocupacions sobre el municipi.
3: Massa explica també que cada vegada són més els lloretencs que els aturen, els encoratgen i els traslladen les seves preocupacions sobre el municipi. Pel que fa al candidat o candidata que liderarà la formació, a hores d'ara encara no poden avançar qui serà. El que sí que poden assegurar, diuen, és la seva intenció de basar-se en els èxits aplicats al govern municipal de Ripoll, amb la seva presidenta Sílvia Orriols al capdavant. Tot amb l'objectiu de destinar els recursos municipals als lloretencs i no als nouvinguts i prioritzar la millora del municipi i els seus serveis.
4: Treballar per Lloret, pels lloretencs, sobretot creiem, considerem que tenim un gran problema amb la seguretat als nostres carrers. Hem de fer una gran esmena al canvi a la seguretat dels lloretencs i sobretot treballar per Lloret, per un Lloret millor.
3: Segons Sònia Massa, la convivència multicultural no hauria de poder passar per sobre de renunciar als costums catalans.
4: La convivència no ha de passar per sobre de renunciar als nostres costums. I actualment estem veient que s'està diluint les costums i les tradicions catalanes. I et poso un exemple. A les escoles de Lloret ja no es fan els pastorets. Llavors creiem que les noves cultures, la multiculturalitat, no ha de passar per diluir la nostra.
3: De cara a les eleccions municipals de l'any vinent, el seu objectiu serà guanyar-se la confiança dels lloretencs. Confessen, a més, que tenen clar que els serà difícil entrar a governar sense pactar amb cap altra formació política. I conclou que si governen, serà per aplicar el seu programa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Game.

Coneixes el Síndic de la Ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del Síndic de la Ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. Aquest diumenge arriba una nova edició de la popular marxa a les platges de Lloret, que organitza cada últim diumenge de setembre el Xinoxano. Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques de l'entitat. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9,5 quilòmetres fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclou l'esmorzar i un obsequi. Carles Carbonell, representant del Xinoxano, explica que aquesta nova edició es presenta amb ganes, bon temps i amb una mica el mateix de cada any. Un bon recorregut amb arribada a Santa Cristina, esmorzar de pa amb tomàquet i sardines i un petit bany a la platja.
4: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens movem sobre aquesta xifra.
3: Com dèiem, el recorregut començarà a Sa Caleta i els participants enfilaran cap a la urbanització La Mongoda fins a trobar les escales on comença el camí de ronda. Des d'allà es farà tot el camí fins a arribar a Santa Cristina. Per tornar, hi haurà servei de bus de 10 del matí a 1 del migdia que anirà fent viatges fins a la terminal de Lloret. Aquesta és la 44a edició, malgrat que ja faci 46 anys que se celebra. El que la fa més especial, diu Carbonell, és el seu paisatge.
4: El recorregut entusiasma la gent. És un recorregut que no és excessivament llarg, tot i que té força desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que, quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses fent de control, senties la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh, que els sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja en un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que és, que sobretot és el recorregut i les vistes.
3: Una marxa que funciona pel boca a orella i que l'entitat Xinoxano continua organitzant amb il·lusió. Recordem que la 44a edició de la caminada serà aquest diumenge 27 de setembre amb sortida a les 8 del matí des de Sa Caleta.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.